0: Pues en Uganda no, pero a Nueva York, vamos a Uganda, pero Nueva York sí, porque allí quiere seguir reinando Carlos Alcaraz. Javier de Diego, buenos días, buenas madrugadas ahí. ¿Cómo le van las cosas a Alcaraz, Javi?
1: Pues no muy bien, Juan Ramón. Después de la primera manga que ha sido espectacular, la ha ganado el Carlitos en el tiebreak, se ha desconectado. Ha sumado desde entonces 11 juegos Ben Shelton por solo 4 Carlitos. Shelton ha ganado la segunda manga por 6-1 y domina en la tercera por 5-3. Está sacando 30-15, está a 2 puntos de colocarse 2-1 sobre Alcaraz, aunque esto es muy largo. El partido va al mejor de 5 mangas y todavía se puede recuperar un Carlitos, pues que ha sufrido una desconexión muy grande. Está, yo creo que, acusando el cansancio físico. Recordemos que ha llegado este torneo después de una inactividad de 4 meses y medio. Es muy complicado y también hay que reconocer que el norteamericano está haciendo un grandísimo partido. Ha colocado saques a 240 kilómetros por hora. Es un auténtico bombardero. Vamos a ver si aguanta Carlos. Como digo, set iguales en el tercero, 5-3 Shelton, sirve el norteamericano, 30-15 para él.
0: Gracias, Javier. Diego, en directo desde Nueva York a las 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Y vamos a abrir los periódicos, el interior de los periódicos, para conocer en profundidad lo que nos traen en este martes 9 de septiembre. Lo hacemos con Juan Antonio Aparicio y Fernando Bayo.
2: Comenzamos por el informe PISA, que protagoniza prácticamente todos los editoriales de la prensa nacional de hoy. De descalabro educativo habla El País, que dice que los resultados deberían de tener el efecto de una sacudida para el sistema educativo. En ABC entrevistan al director de educación de la OCDE, explicando los resultados de España, donde dice se puede sacar buenas notas sin conocimientos sólidos. Cambiamos de asunto. En ABC continúan con sus informaciones sobre el presunto hackeo del móvil del presidente del gobierno. Aseguran que la fiscalía no quiso ver las pruebas sobre el móvil de Sánchez hackeado. Por otra parte, sobre Ceuta, en El País leemos una información que asegura que Vivas apoyó el uso del puerto en reuniones con Sánchez antes de echarse atrás.
3: De Ceuta también se habla en la prensa extranjera. El alcalde de Ceuta, así lo llaman en Le Monde, pide ayuda a Europa. Hablan de Juan Jesús Vivas. En Financial Times leemos que Vox saca partido de la crisis migratoria. En Alemania, Die Welt se hace eco de la celebración de Trump por la victoria de la ultraderecha germana en Alta Sajonia. Una noche verdaderamente grandiosa, escribe el presidente estadounidense en sus redes.
2: En El País leemos que la Comunidad de Madrid tiene una oficina vacía de 478 metros cuadrados cuando compró el ático, un inmueble que era una antigua oficina de la comunidad, y aseguran que lleva años cerrada.
0: Y a las 7:41, 6:41 en Canarias, saludamos a Eva Baroja y su contrapunto. Buenos días, Eva.
4: Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles.
0: Gracias.
5: Solo cuando llueve me buscas.
4: Ayer se me estropeó el móvil, me desperté y mi teléfono no reconocía la tarjeta SIM. Así que salí a la calle sin cobertura y sin conexión a internet. Y me fijé, por ejemplo, en lo bonito y cuidado que tiene el balcón la vecina de enfrente. Y me subí a un taxi y entablé una conversación de verdad con el conductor. Y me fui al programa de la tele y no perdí la concentración ni un segundo. Y cuando a última hora de la tarde me senté a escribir este contrapunto, me sentí mucho más yo.
5: Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte.
4: Como sabéis, los alumnos españoles han obtenido la peor nota de la historia en el informe PISA en matemáticas, lectura y ciencias. Las pantallas son en gran medida, qué sorpresa, el origen de esta debacle. Pero no por su utilización dentro de las aulas como método de apoyo al aprendizaje, sino sobre todo por su abuso en casa. En ese tiempo que los niños y adolescentes pasan enganchados a la dopamina del scroll.
5: Puedes seguir mintiéndome, no voy a seguir creyéndote.
4: Son adictos, no leen y no se esfuerzan. Pero si hiciesen un examen parecido a sus padres, ¿creéis que nosotros sacaríamos mejores notas? ¿Cuántas veces preguntamos al día a ChatGPT información que podríamos encontrar en otras fuentes mucho más fiables? ¿Somos capaces de hacer un viaje o tener una conversación con otro sin tener el móvil al lado? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos del GPS e intentamos orientarnos con la memoria visual y las señales? ¿Y la última vez en la que leímos un libro del tirón? Solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, según afirma el informe PISA. El bombardeo de estímulos con el que secuestran nuestra atención las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial como sustituta del estudio, los esquemas y la lectura afectan a nuestro cerebro, cambian nuestro mapa sináptico y provocan problemas de concentración y atención. Y también una guerra en casa entre padres e hijos por el acceso a estos dispositivos. Hoy tenemos más información que nunca a nuestro alcance, pero no sabemos comprenderla, recordarla, manejarla, ni utilizarla para desarrollar nuestros propios argumentos. El caudal de datos sobrepasa tanto nuestra posibilidad para digerirlos que fomenta la capacidad de tomar decisiones de forma inmediata e intuitiva, pero usurpa a cambio la capacidad para reflexionar en profundidad y memorizar, como explica Nicolás Carr en Superficiales. Quizás sea esta una de las razones por las que solo uno de cada ocho españoles entiende cómo se financia el sistema público de pensiones, según una encuesta del think tank Funcas. Nuestra convivencia con las nuevas tecnologías no puede estar determinada por las decisiones comerciales de las grandes empresas. Merece un debate público mucho más serio y complejo. Y si bien una máxima del ordenamiento jurídico dice que la costumbre hace ley, en este caso, yo creo que también la ley hace costumbre. Estoy convencida de que dentro de unos años, sacar el móvil en medio de una reunión social será como fumar hoy dentro de un bar. ¿No os parece probable? Hasta mañana, Juan Ramón.
6: Hasta
4: que
6: mañana.
4: Paséis un buen miércoles.
6: Hasta mañana, Eva, igualmente.
0: Menos cuarto, las 8, 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
7: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Aena treu les ungles i diu que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament és incompatible amb el marc legal vigent. És la reacció després que el govern central hagi retirat el veto a la seva tramitació. Avui és dimecres 9 de setembre. Paco Lagunas al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassant més titulars amb Paula Bendita. Arriben 9 pasteres en un sol dia.
8: Són les que varen arribar ahir a les Balears amb 157 migrants a bord. 5 de les barques varen ser localitzades a Formentera, 2 a Cabrera i altres 2 a Porto Colom.
7: Canvi de temps a la vista.
8: Emergències activarà l'alerta taronja a partir de les 10 del dematí per pluges i tempestes molt fortes i persistents perquè arriba un front des de la península que afectarà previsiblement tot l'arxipèlag.
7: I en els esports?
8: Enric Mas manté la seva diferència al capdavant de la Vuelta abans d'afrontar la 17a etapa i en futbol Catacoll, Mariona Caldentell i Patri Guijarro nominades a la pilota d'or.
7: Coneguem la previsió del temps, com dèiem, pendents d'aquest canvi meteorològic. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps inestable amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment molt fortes, amb calamar-se i fortes ventades que superaran els 90 km per hora. Les pluges podran ser molt persistents i tenim avís pel perill important i acumulats de 40 litres per metre quadrat durant una hora. A la illa de Menorca, risc de rissagues. El vent que bufa de tramuntana amb molta força deixa també mala mar i onades de 4 metres d'alçada. Avui baixen notablement les temperatures. Màximes de 32 graus a Palma i a Eivissa, 31 a Formentera i 30 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
7: Ara mateix tenim 24 graus a Maó, 26 a Palma, Eivissa i Formentera. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Claudia Zavala, bon dia.
10: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta la salida de Sóller. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palmas desde el Concello hasta Santa María y desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En la autopista de Yumayor tenemos un poco de tráfico lento desde el Pilaría hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenos días.
7: Aena assegura que la llei de cogestió aeroportuària promoguda pel Parlament Balear, que debatrà el Congrés dels Diputats, es diu textualment incompatible amb el marc legal vigent. Tot això després que el govern espanyol hagi retirat a darrera hora el veto a la tramitació de la llei, després d'haver-s'hi oposat inicialment per raons econòmiques.
8: El gestor aeroportuari diu en un comunicat que la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre els aeroports d'interès general, per la qual cosa les seves competències corresponen únicament a l'Estat. A més, de pensen que el sistema aeroportuari es regeix pel principi de solidaritat econòmica, segons el qual els majors aeroports financen les pèrdues dels aeroports amb menor activitat. Un posicionament que es produeix després que Més per Mallorca i PP mostrassin la seva satisfacció per l'aixecament del veto. Són Lluís Apesteguía i Sebastià Sagreres.
11: Perquè volen tenir les claus de casa nostra. Esperam superar tots els obstacles, però avui han demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
12: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto.
7: Seguim parlant de qüestions relacionades amb la política, perquè precisament això de ben segur es tractarà en el curs polític que comença avui al Parlament, un ple que debat la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca.
8: S'ús del darrer curs polític parlamentari abans de les eleccions de l'any que ve. Sobre la taula, regular l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposició de llei que va ser aprovada en el Consell el juny passat. El president insular, Llorenç Galmés, serà l'encarregat de defensar el text. Ara bé, arriben també al ple els decrets llei per equiparar el salari de les educadores de les escoletes i prohibir la venda d'alcohol a menors. Un primer ple on els membres del govern hauran de responsable a les principals qüestions, hauran de respondre a les principals qüestions que l'oposició ha criticat durant els mesos d'estiu, com la saturació turística.
7: I el ministre de Transports ha garantit que el govern continuarà reforçant la capacitat de salvament marítim per poder atendre les alertes i emergències humanitàries davant l'increment de l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Jaume Vinyes, bon dia.
6: Bon dia. Ha estat la resposta a la pregunta que formula aquest dimarts durant la seva primera intervenció la senadora d'Eivissa i Formentera, qui demana quantes intervencions s'han fet a les Pitiuses, quines emergències s'han atès i com valoren la capacitat de resposta del servei. Escoltam Òscar Puente i Neus Massanet.
13: Hablamos de una vida que necesita ser salvada y precisamente por eso es tan importante contar con unos servicios públicos capaces de responder con rapidez y con los medios necesarios.
14: Es voluntad del Ministerio y del Gobierno de España dimensionar la capacidad de salvamento marítimo para estar siempre en disposición y, si es posible, con holgura, de atender todas las alertas y todas las emergencias de carácter humanitario.
7: Precisament 157 migrants van ser interceptats ahir a bord de 9 pasteres a Mallorca, Cabrera i Formentera. En el que d'un d'any són ja 5.344 les persones que han arribat a les Balears a bord de 308 pasteres. 7:50 minuts. Les Balears estan davant un canvi de temps imminent. Emergències activarà avui l'alerta taronja a partir de les 10 del matí per pluies i tempestes molt fortes i persistents. El motiu, l'arribada d'un front des de la península que afectarà previsiblement a tot l'arxipèlag.
6: La Direcció General d'Emergències ha activat el pla Meteoval IGU davant un episodi meteorològic que tillen d'advers i que podria deixar precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, calamarsa i fortes ratxes de vent. Eduardo Pargas, el director del Centre d'Emergències de l'U2.
15: El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
6: El Comitè Tècnic Assessor, de fet, també ha activat l'alerta groga per fenòmens costaners en tot l'arxipèlag, per forts vents a Mallorca i Menorca i per risc de rissaga a Menorca. L'episodi provocarà també un descens notable de les temperatures que podria rondar els 10 graus.
7: Tot això mentre encara continuem mantenint aquestes altes temperatures i també una gran demanda d'aigua degut, motivada per la sequera dels darrers mesos. Ses Salines s'ha sumat al degoteig de pobles que aquesta setmana han declarat l'aigua del municipi no apta pel consum humà pels seus alts nivells de sodi. L'Ajuntament ha explicat que és per mort de la sequera i també per l'increment de la demanda durant els mesos de més calor. Guillem Mas ha salvat la de Ses Salines.
16: Sempre ha estat en el límit, però aquesta vegada els nivells, segons la normativa, no són aptes per consum humà, que això és el realment preocupant.
7: I amb aquesta esperada arribada de les pluges i la reducció de la demanda passada de l'època estival, el consistori confia que els nivells de sodi es redueixin fins que l'aigua torni a ser apta per al consum. I canviem ara de tema parlant d'educació, perquè les Balears s'enfonsen en el darrer estudi PISA publicat que compara els resultats dels alumnes de tot el món. Obté els pitjors resultats de la sèrie històrica, especialment en lectura i matemàtiques, i s'allunya de la mitjana espanyola, que també cau de manera important.
8: En 3 anys, les Balears han baixat 30 punts en lectura i matemàtiques i romp la tendència d'apropar-se a la mitjana de l'OCDE dels darrers anys. La Conselleria reconeix els mals resultats i en culpa la LOMLOE per posar les competències per davant dels coneixements. Educació insisteix que s'ha de tenir en compte l'alt percentatge d'alumnat estranger, el 19%, i reconeix que calen més recursos per atenció a la diversitat. Antoni Veres, del conseller d'Educació.
17: Que és el que han de fer més atenció a la diversitat, més recursos que aboca la comunitat autònoma en recursos propis, perquè s'ha de tenir en compte que les Balears, a part de ser plurinsulars, que això ja té una problemàtica, tenim el nombre d'alumnat estranger més alt de tot Espanya, més alumnat en necessitats educatives específiques.
8: L'informe especula les possibles causes d'una tendència que és global. Assenyala l'efecte pantalla. Els mòbils i les xarxes impacten en la capacitat d'atenció de l'alumnat, que es perd en textos complexos. Alguns experts en educació diuen que els resultats s'han d'agafar amb precaució perquè avalua només tres competències: ciències, matemàtiques i lectura. Escoltam Antoni Morante.
18: Clar, el que se centra en aquest cas és competència lectora, competència matemàtica, competència científica. A la formació de la persona, evidentment, hi ha moltíssimes més coses a tenir en compte, no?
8: Però no totes són males notícies. Els alumnes de les Balears són un dels que més curiositat tenen i dels que són més perseverants de tot Espanya. Daniel Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques, sosté que per millorar els resultats s'hauria de reforçar la capacitat reflexiva i crítica de l'alumnat.
19: Potser és que haurien de, si volen millorar dins les proves PISA, també haurien de veure com fer que aquests alumnes aprenguin a interpretar, a llegir, a raonar, i crec que aquí hi pot haver una resposta.
8: L'informe assenyala també un biaix de gènere clar. Les dones treuen molta més puntuació en comprensió lectora que els homes i ells, tot i que no de forma tan contundent, en matemàtiques.
7: I tot això mentre Eivissa cerca urgentment 15 professors de català per al curs escolar que comença demà.
6: En concret, necessiten 13 docents per aquesta especialitat a 11 dels 12 instituts de l'illa i 2 per a l'Escola Oficial d'Idiomes. Francisco Tiendas, el director de l'Associació de Directors de Secundària.
20: Ja tenim los coberts, però estan parlant de centres on no hi ha cap profe de català o molts pocs profes de català, i segurament tindran places de caire acadèmic amb càrrega curricular important que hauran de ser assumits per persones que no són de l'especialitat.
6: La Conselleria d'Educació ha obert un procés extraordinari que permet que qui s'acaba de graduar en Filologia Catalana pugui accedir a aquestes places. No obstant això, no descarten reconvertir les places de manera que docents d'altres disciplines, sempre amb el certificat de català corresponent, puguin donar les classes.
20: Ha set allargar al màxim el procés, intentant trobar d'on pugui ser filòlegs catalans. Entenc que una motivació, perquè òbviament la qualitat de l'ensenyament és molt millor perquè és una persona experta, però penso que hem arribat al punt de que ens queden 2 dies per començar el curs i que ja sí que és necessària aquesta reconversió.
7: Més coses. El govern, a través de l'IBABI, construirà 60 habitatges públics a Marratxí per a persones que puguin acreditar una residència mínima de 10 anys al municipi. L'executiu invertirà 12 milions d'euros.
6: És previst que estigui acabada l'any 2029. La presidenta Marga Proens treu pit de la planificació de 10.000 habitatges a preu assequible que ha impulsat el seu executiu. Critica, per contra, les polítiques del govern central i la seva darrera iniciativa, un portal web amb 800 habitatges públics per llogar arreu d'Espanya, cap d'ells a les Balears.
21: Un portal web amb 800 habitatges de lloguer a preu assequible, i d'aquests 800 a tot Espanya no n'hi hagi ni un a les Illes Balears, crec que el que estem demostrant amb aquestes presentacions, amb aquests projectes que van començant, és que les mesures posades en marxa aquesta legislatura donen el seu fruit. És vera que necessiten temps, perquè he dit moltes vegades que tant de bo mos haguéssim trobat alguna cosa en política d'habitatge.
7: I abans dels esports, us contem que centenes de persones han acomiadat les festes de Gràcia de Mahó amb les carreres de cavalls al Cos de Gràcia, grans protagonistes de les celebracions ahir juntament amb el Jaleu. 9 parelles es varen inscriure per participar d'aquestes carreres que ara celebren a la zona del Cos Nou, al Port, un esdeveniment que va completar un dia intens que també va comptar amb la tradicional beguda de l'Ajuntament de Mahó, on varen assistir caixers, cavallers, autoritats i convidats. Actualitat esportiva.
8: Enric Mas es manté confiant en les darreres jornades i decisives de la Vuelta, on continua líder després de la 16a etapa sense canvis a la general. L'Artenenc té un avantatge de més de 2 minuts sobre Félix Gall i Primoz Roglic, segon i tercer classificats. Avui s'espera novament una etapa tranquil·la entre els líders abans de la contrarrellotge de demà. La cursa arriba avui a Sevilla després de 185 quilòmetres partint de 2 setmanes.
22: Quedan 5 días de carrera, esperemos que el último sea diferente y nada, vamos a disfrutar de lo que estamos viviendo.
8: En futbol, Catacoll, Mariona Caldentei i Patrick Guijarro opten a la pilota d'or. Les mallorquines han entrat en la llista de les 30 seleccionades per guanyar aquest guardó, que se lliurarà el proper 26 d'octubre a Londres. Entre les finalistes femenines hi ha 6 espanyoles, amb una gran absència, Aitana Bonmatí, la guanyadora de les 3 passades edicions, que ha estat lesionada bona part d'aquesta temporada. A més, Catacoll entra en la llista de les millors porteres i se posiciona com una de les favorites per guanyar-lo.
7: Tenim ara un minut per repassar el que diuen les portades. Començam amb el Diari de Menorca. 3/4 de primera plana per a les festes de Gràcia. Diu batecs del Co de Mahó. Diari d'Eivissa. Els vaixells d'esbarjo de lloguer requeriran titulació des d'octubre. Imatge per a aquest club de robòtica educativa d'Eivissa. Diu Eivissa, cantera de robòtica. Periódico Eivissa. Es desploma el nivell de l'alumnat balear en lectura, matemàtiques i ciència, i també protagonisme per a aquests robots amb segell eivissenc. Última hora. Diu el nivell de l'alumnat es desploma en lectura, matemàtiques i ciències. La imatge de primera plana és per a la celebració de la Gala del Futbol Balear en aquesta, per aquest esdeveniment de la Gala del Futbol Balear, un segle de futbol en 60 minuts. I acabant amb el Diari de Mallorca, Balear s'empitjora i queda a la cua d'una Espanya en retrocés. En l'informe PIS, en canvi, la imatge de primera plana és per al repte de Bernat Xamena. Aquest esportista i música farà de set Ironmans en de 7 comunitats autònomes en de 7 dies per visibilitzar els càncers infantils. Així arribam a les 8, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.
0: Són les 8, les 7 en Canàries.
1: Les mañanes de Ràdio Nacional. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. De miércoles, noveno día del mes de septiembre. Le ha parado el Supremo al Gobierno la aplicación de la ley de nietos que abre el derecho a voto de los descendientes de exiliados en el momento en que se le atasca a Ceuta y vuelve la rutina de citas judiciales comprometidas. Todo lo cual, y algo más que hoy vamos a conocer, todo lo cual forma en este día de sesión de control parlamentario y entrevista pública del presidente aquí en La 1, en Televisión Española, un cuadro o escenario de filos, metales y tinieblas, que no parece el mejor para el gobierno cuando toca afrontar un curso político que será electoral y, por tanto, marcará futuros. Por partes, lo del Supremo y la ley de nietos. El gobierno está verdaderamente irritado con el alto tribunal. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
2: Creo que privar del derecho al voto a miles de españoles tiene que ser con una resolución de fondo, una resolución donde se den todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura.
0: Y le pide, por tanto, al Supremo un pronunciamiento definitivo. La ley de nietos determina el derecho a la nacionalidad y el voto de los descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. El problema está en una instrucción publicada por el Ministerio de Justicia pocos días después de que se aprobara la ley en 2022, en la que se reconocía la condición de exiliado a todos los españoles que hubieran abandonado el país entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre de 1955. Bien, pues lo que hace el Supremo es matizar la aplicación de la instrucción y suspender el derecho a voto de quienes se acojan a la ley y no hayan demostrado su condición de descendientes en consulados o embajadas. Una suspensión cautelar hasta que se tome una decisión definitiva. Pero entre tanto no podrán votar y hay cientos de miles de personas afectadas y hay posibilidad de que no vayan a votar en las próximas elecciones. Óscar Puente, ministro de Transportes.
3: Difícilmente comprensible. Gracias.
0: Se refiere a la decisión del Supremo, obviamente. El PP está satisfecho porque lleva meses diciendo que la aplicación de la ley de nietos y la posibilidad de voto que ofrece pues es una forma artificial de engordar el censo en beneficio del gobierno, como si todos los votos fueran ir al PSOE, pero eso es lo que dice. Y lo sostiene también Vox. Y suya es de Vox la iniciativa tomada en cuenta por el Supremo. Como es natural, los de Vox sacan pecho hoy. Pepa Millán, portavoz en el Congreso.
23: Vox es el único partido con representación parlamentaria que ha logrado que el Supremo suspenda los efectos electorales de la llamada ley de nietos y el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones.
0: Bueno, eso es lo que dice Vox y el PP. Otro de los metales afilados del día para el gobierno. Asunto que saldrá hoy según la sesión de control, Ceuta. Este miércoles, se desclasifican los informes de Policía, Guardia Civil y CNI. Dice Vivas, presidente de Ceuta, que debe conocerse toda la verdad.
24: Necesitamos conocer la verdad, porque solo desde la verdad podrá construirse ese futuro.

0: y un 24% más caro que a finales de febrero, cuando comenzó el conflicto en Oriente Próximo. La gasolina acusa además que desde el 1 de septiembre la rebaja fiscal sobre el impuesto de hidrocarburos es de 5 céntimos frente a los 10 que tenía antes. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta ahora más de 100 euros, casi 6 más que hace 9 días. El diésel, para el que la rebaja fiscal ha vuelto a ser de 20 céntimos, sí bajó al principio, aunque ahora se paga de media 1,80 euros. Es un 2% más caro que hace una semana.
1: Y Carlos Alcaraz, en el US Open se acaba su periplo, pero está sano y nos ha tenido a la espita toda la madrugada pendiente de ese gran partido. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, ha perdido 10-7 en el super tiebreak del quinto set ante Shelton, pasada las 3 de la madrugada en Nueva York, pero como decías, después de 4 meses fuera, pues ha dejado por lo menos la mejor cara. Ha vuelto con buen estado físico.
3: En general nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba, nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
2: Esa es la mejor noticia, Carlos.
1: Pues lo ampliamos y lo contamos todo aquí en Mediodía. Ahora la información territorial.
4: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
5: Bon dia, són les 2:10. Les legalitzacions extraordinàries impulsen l'activitat constructora a les Balears en el primer semestre de l'any, que creix un 28% segons les dades presentades avui pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. Des del Col·legi, però, alerten que aquest efecte distorsiona les dades. De fet, suposen un terç del total. Sense el decret de legalització, la creació de nous xalets hauria caigut un 11%. Pel que fa als plurifamiliars, l'increment al conjunt de les illes és d'un 12%, però alerten que continua sent totalment insuficient per donar resposta a la demanda. Avui és dimecres, 9 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausa. Tot l'arxipèlag en avista taronja.
6: S'esperen acumulats de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora, que podrien arribar als 100 en 4 hores. A més, les ratxes de vent podrien assolir els 90 km per hora. El pitjor s'espera entre les 4 i les 7 de l'hora baixa, i des d'emergència es recomanen evitar desplaçaments i fer activitats a l'aire lliure. Preocupen especialment les ratxes de vent.
5: La limitació de vehicles a Mallorca al Parlament.
6: El ple aprovarà previsiblement avui la presa en consideració del projecte de llei aprovat pel Consell Insular, que regularà l'entrada de vehicles a l'illa. Més per Mallorca ja ha anunciat que hi votarà a favor, i Vox que s'abstendrà.
5: I en els esports?
6: El Mallorca prepara ja el partit de diumenge contra el Sabadell. L'equip de Luis García ha entrenat a Son Bibiloni amb nombroses baixes. El lateral Alberto Moreno no s'ha exercitat al gimnàs, i Arnau Puigmal, Abdon, Dani Luna i Calumba Júnior segueixen al marge. Els catalans arriben tercers, com l'equip revelació, a segona.
5: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Durant les pròximes hores a les Illes Balears, ruixats i tempestes que podran ser localment molt forts, amb calamar-se i fortes ventades que podran superar els 90 km per hora. Molta atenció a totes les illes. Avís taronja i perill important per pluges que poden ser torrencials. Durant 3 o 4 hores es poden acumular 100 litres per metre quadrat. També tenim risc de rissegues a la illa de Menorca. Baixen notablement les temperatures, màximes de 32 graus a Palma i a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. També destaquem mala mar amb onades de 4 metres d'alçada. Demà dijous encara possibles ruixats a Eivissa, a Formentera i també a la illa de Menorca, tot i que amb menys intensitat. Baixaran les temperatures, 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 26 graus a Maó. Bufarà vent de tramuntana amb ventades fortes. És una informació d'AEMET.
5: Ho dèiem en portada, les legalitzacions extraordinàries impulsen l'activitat constructora a les Balears en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes. De fet, suposen un terç del total. Des del Col·legi alerten que aquest efecte distorsiona les dades. El nombre d'avisats ha augmentat un 28%, però si s'exclouen aquests expedients extraordinaris, el creixement real de les obres és molt més moderat, només d'un 4%. Totalment insuficient, asseguren, per mitigar la manca d'habitatge assequible a l'arxipèlag. Laura Ruibal, bon dia.
8: Bon dia. Damunt el paper, els unifamiliars creixen un 54% al conjunt de les illes, però la realitat és que, sense el decret de legalització, la creació de nous xalets hauria caigut un 11% i fins un 19% en el cas de Mallorca, una illa on les legalitzacions suposen la meitat dels visats d'unifamiliars i afecten especialment a municipis com Pollença,